0: 96.4. Tátú ag géisteach sa le radioú na lifa, 96.4 FM. Is achéile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Electricidad. Radio Nalifa.
2: Hola, què tal? Com esteu? Soc el Ferran Palau i esteu escoltant Electricitat a Ràdio Nalifa 106.4 FM. Una abraçada. Fins ara.

Molvana ni Dublin ni hawa valla ha clia falsa go di electricitat e radio na lifa ke des a shapon ka kahar FM. Smisha Jaume Vidanes, agustatu e gestok le clar special da Ferran Palau. Ben mi gutsegues a electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM, aquí mon servidor Jaume Vidanes, avui amb un especial dedicat a Ferran Palau que ens ve a visitar aquí a Dublin, concretament al Portobello Community Hall per celebrar la diada de Catalunya. Bé, en comptes del dia 11, per això serà el dia 12 i és un quart de set comença aquest event que compta també amb Candela Escobar. Molt, molt recomanable aquest concert i des d'aquí, des d'Electricitat, des d'on hem estat seguint la trajectòria d'en Ferran Palau, volíem dedicar-li un especial a tots els temes que bé, ens ve de gust posar-vos d'aquesta trajectòria que començava amb la formació Anímic, un grup que comptava també amb Luis Samson, Núria Monés i Juanjo Montañés i també Miquel Plana, que començaven l'any 2003. I bé, com que es tracta d'un especial de Ferran Palau, en aquest cas només et posem una cançó dels Anímic, perquè ja ha costat escollir-ne una, però et posàvem una des del seu penúltim treball anomenat Aníbal, que sortia el 2013, i era aquest Rei Blanc, que ens avança bastant el so de molta música que farà després també Ferran Palau. I ens endinsem ara dintre l'àlbum de debut en solitari d'en Ferran, aquest artista d'Esparreguera. S'anomenava L'aigua del Rierol i contenia peces de folk precioses com aquest Rierol.

se Com sento bé desmemoriat Estic aquí mig enterrat Tinc el temps llarg i el cos cansat

Abans escoltaves un dels altres temes inclosos dintre l'àlbum de debut de Ferran Palau que t'estem repassant la trajectòria aquí a Electricitat. Era Terra de Blat I l'àlbum es deia L'aigua del Rierol que es publicava l'any 2012 dintre del segell Amniotic Records. I just ara escoltaves El meu lament, un dels grans temes inclosos dintre Santa Ferida, el segon llarga durada que es publicava just el 2015 I que comptava amb col·laboració amb El Petit de Calaril. Un gran treball que incluïa altres temes, també com, per exemple, aquest La Daga.

aquí tenies aquest tema anomenat Flors Pinada, inclòs dintre el tercer llarga durada de Ferran Palau, anomenat Blanc, ja dintre el segell Hidden Track Records, canviava de Halley Records, aquest segell que abans s'anomenava Bicor, si no m'equivoco, i just abans escoltaves un dels altres temes inclosos dintre Santa Ferida, que era Clavell. I continuem amb Blanc, un treball que bé representa una mica un gir estilístic en el so de Ferran Palau i que continua sent una col·laboració també, compta amb l'ajuda del petit de Caleri, aquest artista o aquesta formació de fet de Guissona. I doncs et posem un dels altres temes, segurament un dels més coneguts de l'artista, anomenat Serà un abisme.

Continuàvem amb més temes inclosos dintre el tercer llarga durada de Ferran Palau, publicat l'any 2018, i escoltaves per una banda Cavall Blanc i després aquest res en aquí per això amb una remescla a càrrec de Guillemino. I saltem cap al quart llarga durada just un any després, super rapidíssim, i ja com catalogant a dintre el que formaria ser o passaria a ser una mica com un corrent a Catalunya de pop metafísic, on s'engloben altres artistes, doncs Ferran Palau ens arribava amb aquest gran tema anomenat Univers, inclòs dintre aquest quart llarga durada amb nom de Kevin.

se fos un acro. Si fos un estrany com si fos un estrany m'agradaria acostar-me una flor i deixar que la flor se m'empassi deixar que la flora m'atrapi deixar que la pluja m'empapi m'agradaria mirar cap amunt

continuaven doncs amb dos temes més inclosos dintre l'àlbum Kevin, aquest àlbum de pop metafísic de Ferran Palau. Estem repassant la trajectòria d'aquest artista que ens ve a visitar aquí a Dublín, al Portobello Community Hall, el dissabte 12 de setembre, i volíem aprofitar doncs per fer un repàs doncs, a aquesta discografia bé, immaculada, i que també contenia un senzill que et volem posar ara, però els temes que et posàvem de Kevin eren, per una banda, Estrany i per l'altra, aquest fantàstic Flora que utilitza molt i molt bé els silencis com un cop d'efecte aquí. I el senzill aquest al que ens referíem era un set polzades anomenat Cel clar, que es publicava l'any 2020, si recordo bé, això era enmig de la pandèmia, i és aquest Cel clar, és Ferran Palau a Electricitat.

cuántas cosas cambiarían ens hauríem estimat i no te'n recordaries t'asseuries en un parc deixaries passar els dies

un artista ben prolífic, Ferran Palau, ens entregava un nou llarga durada el 2020, un any després de Kevin, li donava de nom Park, i era un treball impressionant que contenia temes com els que escoltaves aquell reflexe, després Park, i just, el que just escoltaves era Lluny. Un dels temes favorits d'aquí, un servidor, és un dels que s'inclou també dintre aquest gran llarga durada amb uns sons molt electrònics i que recorden una mica les pel·lícules de terror dels anys 80, els quals també feien referència als videoclips que acompanyaven varis d'aquests temes. Aquí tens Ferran Palau i aquest Més enllà.

0: publicat també dintre Hidden Track Records, aquest segell català, i una de les col·laboracions que et volíem destacar de Ferran Palau és aquí junt amb Vino, escrits així com B-U-N-0, un duo electrònic impressionant, i bé, pots sentir amb aquest tema inclòs dintre Vi, que és un EP o un mini-àlbum, podríem dir, de col·laboracions, i aquí tens aquest bum-bum junt amb Ferran Palau. I just el 2021, estem parlant ja de quatre treballs publicats consecutivament un darrere l'altre, així és un any rere l'altre, diguéssim, i bé, dèiem que és un artista prolífic perquè Ferran Palau ens publicava un treball anomenat Joia just el 2021. Aquí et posem el tema que li dona nom, junt amb Anna Andreu, Carlota Flaner, Maria Hain, Iris Deco, Twin, Valentina, The Electric Post i també amb Júlia i Junco i Mimbres. Joia, Ferran Palau, electricitat en aquest repàs que t'estem fent de la seva trajectòria.
1: Faig una llista del que més m'estimo, de la roba que em porto.

perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara. I per fi...

0: 2024, 3 anys després doncs d'aquell àlbum de caire més folk, tornava també aquest so més així amb elements d'electrònica I amb temes com Qui no hi ha truc o aquest que escoltaves ara anomenat S'estenen flors. Et posem un parell de temes més d'aquest treball per començar M'encanta I després escoltaràs Fil d'or.
1: 1, 2, 3

ma ja kei gotes de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo, se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé, és que jo què sé, tio, no sé.

y cyn bod dy do jacket paisatges y faig dar llegint els teus missatges i avui que el dia s'arrossegui lent i a la nit vull que s'adormi el temps i tots els mesos siguin diferents

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu malí.

em quedaré sol com un fantasma que no veu més enllà del seu oblit. Digue'm si has vist

escoltaves alguns temes inclosos dintre Aniversari Feliç, és el vuitè I darrer llarga durada de l'artista d'Esparreguera, Ferran Palau, que t'hem estat repassant aquí a Electricitat. Escoltaves Bang Bang, abans Tan Feliç, I just abans un senzill que sortia el 2025 amb col·laboració junt amb Marc Pujol, anomenat Enguany. Temes tots preciosos, un artista que ens agrada molt aquí al programa I que hem pres l'oportunitat de repassar de l'avinentesa de què ve a tocar aquí a Dublín el dia 12 de setembre. És una celebració, bé, post-diada, però de la Diada de Catalunya, I que es farà al Portobello Community Hall. Si no tens entrades, recomanem que ja les agafis. I bé, doncs, amb aquests temes arribam al final d'aquesta Electricitat d'avui dedicat doncs, a Ferran Palau, amb un servidor Jaume Vidan. És un plaer passar aquesta estona aquí amb tu. Abans de marxar, deixem un altre tema d'aniversari feliç, anomenat Que no plogui tan fort. Que acabis de passar una bona nit, Sloan Agus Banacht. A reveure.